0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Vull un hort, una casa, vull un llac i vull un camp. Ja no tinc res a veure amb el que hi ha aquí al meu voltant, no. No tinc res a perdre i el que em diguin és igual. Jo només vull ser lliure, amb poca cosa per viure. Sé molt bé què vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fem la vida. En aquesta terra hi muntarem un paradís. En aquesta vida hi

Si la cosa falla, buscarem una altra opció. Muntaré una empresa, una secta o una nació. Vestiré defenses i models de producció. Només

0: Radio Arers, a Prada, 95.5.
1: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un

Lligo la cinta de la llibertat mentre ballem la jota del temps a l'entorn de la foguera. Demà, sota un túmul de cendra, sols quedarà el caliu de les brases que revifes amb el teu alè. I ja mai més ens prendran lo foc del cor que no s'apaga.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Ràdio Arels.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arels.

amb la sarent la ferida mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

Hem viscut els nostres dies amb les velles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres que no han marxat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I have a dream.
2: Radio Arrels, Amiens, 95.
4: 100% en català.

blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo

El mar se m'apareix i aterratge i talaies més alts que el campanar.

dies estrets. I el sol rogenc s'ajaça i ens deixa olor d'encens amb salobre i coral en cada pensament.

i suau de platja. S'amaguen les icones en els carrers estrets.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Corina, tinc 8 anys, soc a l'escola Reus i m'agrada l'estiu perquè podem anar a Aqualand.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
2: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turrón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
3: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas, el predecessor d'aquest instrument ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremiaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on es sap que hi havia quatre oboes xeremiaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà en 1840 tenim dos contractes de cobla a Illa d'Otet, molt i molt interessants, dins el qual hi ha, trobem la bourrasse, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenora. Tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turrón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, en 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments, per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre. Tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument Turrón. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
4: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turrón, el Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la bourrasse, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, allò, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus, una campana segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turrón, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs, tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí, Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboè clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora. Doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional, i que les claus tapin al capdavall.
2: Que sigui el punt de les claus.
4: Sí, al capdavall. Però, allò, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852, i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades, per tenora, si no em falla la memòria, hi ha Muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Llogaval a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
3: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, això ho parla també el Valentí, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, es passaven un mes o no sé com feien. Teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes d'instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenora, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però es quedarà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. I és veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment, i és per això que va funcionar.
2: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
4: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Emi, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem descansar.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

0: porta ben alt, ben alt el teu somriure.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
5: Bon dia, Miquel.
4: I avui encara no hem dinat, per tant aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
5: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. No hi vas tip com un tirú.
4: No, un cafè amb llet no,
5: que són no els, serveix. Què són els tiruns, Miquel?
4: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia, però jo li dic ànec.
5: Sí. El tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossionesa dels ànecs, de canard, doncs. Un tirú o una tiruna. I, doncs, hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina, també, perquè, evidentment, quan han menjat força, els tiruns tenen el pap, ple, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
4: Clar, precisament els tirons, els ànecs, a vegades els enfitaven amb... Aquí tinc un estri a la mà, aviam, sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar, que faci... I això, bàsicament, entenc que li posaven...
5: Sí.
4: És com un embut?
5: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela, i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
4: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
5: de tortura,
4: eh?
5: Però, sí, sí, sí.
4: Sí, sí. Doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no? De...
5: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de, més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escuten això i que si no es posa dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
4: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'Associació Terra dels Avis.
5: Moltes o amb Arrels.
4: O amb Arrels, sí, sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
5: Gràcies, Miquel.
6: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.

jamais, mais ne dites pas.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Què hi fa l'abat Arnulf a Itàlia? Què hi fa el poble de Monteverde Vecchio? Espieu, ara s'està endinsant a les catacumbes del cementeri. Què hi pensa atrapar enmig de tots aquells cadàvers? I com és que hi hagi tanta gent? Què hi cerquen entre aquells ossos i calaveres? Cal dir que aquest cementeri és reputat per contenir vestigis de molts màrtirs i que en els taüts se conserven els esquelets de sants i santes. Ara, l'abat Arnulf espera una il·luminació divina i ja sabrà quin sant li proposarà els seus serveis. I tot pregant, de cop i volta, veu una resplendor que surt de les tombes de Sant Abdó i Sant Senen. Si l'abat Arnulf ha vingut del Rosselló tan lluny fins a Itàlia per recollir relíquies, vol dir que en el seu poble pateixen calamitats infinites i terribles. Viam, si les relíquies de Sant Abdó i Senen, un cop a Arles, aconseguiran derrotar per sempre més els sinyots,

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Els simiots són clarament localitzats a Arles, al Vallespí. Se pot parlar d'éssers humans o són homínids, animals amb aparença humana?
1: Evidentment, no tenim pas cap fotografia, però sí podem veure representacions a Arles mateix, sota el portal de l'església, i hi ha també alguna pintura. I no totes s'assemblen. A vegades se'ls veu el cos cobert de pèls, un parell de banyes al cap, el que ens faria pensar en un sàtir o un fauna. I sobre les escultures apareix més aviat com un enorme gos. Ho veieu un os.
2: Ara me fas pensar que l'orangutan a Malàisia saps el simi amb els pèls color taronja i bé, orangutan, en la llengua de Malàisia, vol dir home del bosc.
1: Un home del bosc, sí, el simiot podria ser un home del bosc, un salvatge, un ésser primitiu sorgit del bosc. Hi ha d'altres versions, eh? Hi ha l'etnòleg rossionès Jean-Louis Oliva, que ell dona a pensar que aquesta creença provindria d'un antic culte, rituals pagans dedicats als gossos. I si els simiots fossin una deformació del mot ximeneia? Alguna altra llegenda explica com la bèstia pujava sul teulat i passava per la ximeneia. Demanarem més explicacions al nostre expert després. En tots els casos, retrobem la bestialitat i l'aparença humana. Els científics que han analitzat el tema situen la creació de la llegenda cap al segle XIII o XIV, pas abans.
2: Sigui com sigui, aquests simiots són dolents.
1: Sí. La llegenda conta que a l'edat mitjana el Vallespí patia totes les calamitats possibles i que era per culpa dels simiots. Patien sequera, pedregades, inundacions, pesta, i fins i tot aquests monstres s'emportaven mainatges al bosc i se'ls acruspien. Aquestes criatures salvatges vivien amagades entre arbres, coves, castells en runes, i quan sortien era per sembrar el caos i la por entre els habitants. Oh, hi ha una història també que circula d'un simiot que va acollir un humà al seu cau. Això passava a prop de la Jonquera, en les runes del castell de Rocabertí, on hi vivia un simiot. Un bon dia, un viatger que s'havia deixat agafar per la nit se va perdre i va trobar refugi al castell. El simiot el va acollir, mig encuriosit, mig content de tenir companyia. L'home tenia molta fred. Per escalfar-se les mans, les va portar a la boca i va bufar. És el que fem quan tenim fred a les mans, fa? Nos les freguem i bufem aire calent de la boca. El simiot va quedar estupefacte un moment després quan li va servir un bol de sopa molt calenta, massa calenta. L'home, per poder menjar la sopa, per la refredar, i va bufar sus la sopa. Bufa sus la sopa amb aire fred de la boca. Però el simiot, això era massa. Era màgia. Un ésser capaç de rescalfar i de refredar a l'encop amb el seu alè devia ser una criatura màgica. I el va fer fora del castell.

0: Els simiots són monstres que provoquen calamitats naturals com tempestes, temporals, calamarsada, ventades, tot per destruir les collites i fan que s'escampen malalties, pestes i contagis.
1: La llegenda, tal com ens arriba actualment, explica que el Vallespí era devastat per unes calamitats terribles i, sobretot, una pesta que contaminava la població. Els simiots en són la causa. A més, aquells monstres emporten criatures al bosc. Els simiots rapten els mainatges i els devoren en els seus caus. A Arles, totes les mirades i les esperances se giren cap al monestir que protegeia el vilatge. L'abat del monestir, l'abat Arnulf, sap que s'enfronta a un adversari sobrenatural i que sola la força d'algunes relíquies de sant aconseguiran la rendició d'aquelles bèsties. Bé, de relíquies a Arles en tenen pas. Per obtenir l'atribució de restes de sants, cal demanar permís al papa de Roma i anar a recollir les relíquies a Monteverde Vecchio. I ve aquí el nostre abat vallespirenc que fa camí cap a Roma. El papa accepta la seva petició i l'envia al cementeri de Poncià, conegut per acollir màrtirs i sants. Un cop allà, el nostre capellà d'Arles s'adona que el cementeri és força freqüentat. La gent fa cua. Caldrà ser pacient. Bé, sobretot, cap a quin sant cal girar-se? Cap a quin màrtir cal adreçar les pregàries? Arnulf s'ho posa a meditar i, en plena oració, un resplendor sorgeix dels sepulcres de Sant Abdó i Sant Senent. Amb la benedicció del papa, Arnulf s'emporta calques vestigis dels cossos dels dos sants. Bé, l'abat d'Arles sap que el camí de tornada serà perillós i cal amagar aquest tresor. Els tanca en dues caixes diferents, dues caixes de ferro. I les caixes les amaga en una tina, o que normalment serveix per traginar vi, i en lloc de les omplir de vi, les omple d'aigua. Les relíquies, doncs, són en dues caixes de ferro submergides en dues botes d'aigua. El vaixell amb el qual fa el camí de tornada s'enfronta a una tempesta i és a punt de fer naufragi. Fou gràcies a la intervenció dels sants que van poder fondejar sants i estalvis a Port Lligat. La resta del camí la fa amb una mula. I les desventures continuen. La mula se va estimbar abans de desaparèixer al fons d'un gorg. I l'abat va arribar a Arles, desesperat, amb les mans buides. Mè, diu la llegenda, la mula i les relíquies l'esperaven davant del monestir. I l'aigua, l'aigua de les tines, l'aigua de les tines té a veure amb l'aigua miraculosa del sarcòfag d'Arles. La llegenda continua explicant que van distribuir aigua de les tines a la gent i que se van guarir de totes les malures que tenien. L'aigua que va sobrar la van dipositar en un sarcòfag. I aquesta aigua, tothom ho sap, molts segles més tard, encara raja i cura la gent que en veu.
0: Tinc entès que quan deixa de rajar és que anuncia alguna futura catàstrofe.
1: I si en creiem el llibre Mitologia dels Països Catalans, del Daniel Rangel, el llibre que és la referència bàsica pel nostre programa, si en creiem doncs, el llibre Mitologia dels Països Catalans, Joan Amades hauria recollit el testimoniatge d'uns habitants d'Arles que li van confiar que...
2: Només en donaven al qui la demanava amb la parla de la terra. No en venien. Ni a pes d'hort els qui en demanaven en francès o en altra llengua qualsevulla. Sí.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Així doncs, gràcies a les relíquies de Sant Abdó i Sant Senan, el Baix Suís s'ha desempaigat d'aquests monstres que tantes calamitats provocaven. La gent viurà amb més seguretat al reparo del monestir i del seu tresor.
2: Un text del segle XVI ho explica així.
3: Aquesta felicíssima conclusió que l'omnipotent Déu donà al seu fervent abat Arnulf per a reparo de la tormenta i tribulació tan gran de les tempestats i tronadisses i de les bèsties salvatges, en particular de les mones, vulgarment dites los simiots, que tants anys havia patit la terra i vall d'Arles, de la qual tribulació totalment foren deslliurats per sempre. Perquè arribats que foren los sants, los sentien ulular los de la vila, a grans veus, despedint-se de tal manera que mai pus han aparegut, per la memòria dels quals ne feren gravar dos de pedra picada a la porta de l'església dels monestirs, dels quals avui en dia estan pintats amb unes criatures en les mans com qui les estan menjant. I per lo discurs gran del temps i per la pluja que sobre d'ells cau, han perdut ja de la ferocitat i bravesa amb la qual los pintaren.
2: La llegenda dels simiots és força ancorada a Arles i se'n troben, finalment, poques referències a altres llocs. I no apareix a cap rastre dels escrits místics del segle XII i XIII, el que fa pensar que aquesta història va sorgir d'allà mateix, a Arles, veieu, del propi monestir. La llegenda que serveix com a propaganda per incitar els creients a venir al Vallespí, per què no? Perquè venguin a adorar les relíquies que el monestir conservava. Promoció del turisme de pelegrinatge en un moment en què el monestir és en plena expansió i que hi veuen una oportunitat per omplir les caixes amb les aportacions financeres dels malalts i dels devots.

0: La mirada de l'expert.
1: L'expert del dia és el Jordi Ardanuy, professor a la Universitat de Barcelona, historiador de la cultura i autor del llibre Els simiots, història, llegenda i perspectives contemporànies, que trobem a les edicions AG Editors. Jordi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Jordi, sovint les llegendes, els mites, deixen rastres en els noms de llocs, en la toponímia. És el cas pels simiots?
2: Algun rastre existeix, no és que siguin molt presents, però, per exemple, a la Roca de l'Albera tenim la Font dels Simiots, que avui en dia encara es pot visitar perfectament i, a més, està etiquetada d'aquesta manera, com a Font dels Simiots, i és una petita excursioneta que val la pena de fer.
1: I res més fa? Cap altra referència?
2: Evidentment, hi ha les referències a carrers dels Simiots, en alguna, doncs, el Rosselló i el Vallespir, però són el nom del carrer, vull dir, no és una marca de llocs que identifiqui alguna cosa concreta. Jo l'únic que conec, almenys, és aquesta, la Font dels Simiots.
1: L'etimologia ha quedat ben bé aclarida o no?
2: Sí, a veure, almenys això sembla en els especialistes en etimologia. Clar, el terme simiot, un pensa immediatament en simis, però en realitat el terme sembla que procedeix de les variants dialectals de xemeneia, ximeneia, simeneia, simineia, simiot, fins i tot després, posteriorment. Avui en dia els fumerals o les ximeneies nosaltres les tenim totalment incorporades, però és un element que no va ser incorporat fins pràcticament a la zona, per exemple, del Rosselló i el Vallespir, que les cases de pagès tinguessin, això no és pràcticament fins al segle XIII, finals del XIII o principi del XIV, que és precisament quan comença a aparèixer el terme aquest. I és quan apareixen també els simiots, perquè antigament no hi ha cap referència anterior. Per tant, sembla que és la paraula que incorpora, que fa referència al fumeral, doncs al lloc per on pot sortir el fum, que en ser una obertura era un lloc on podien entrar, doncs, mals esperits, on podien entrar éssers problemàtics, per dir-ho d'alguna manera. Pensem que sempre les portes, les finestres, i quan apareixen les xemeneies, són llocs on la gent té la por de que puguin entrar, doncs, éssers estranys, mals esperits, etc, etc. Després, amb el pas del temps, aquesta por es trasllada a les bruixes, que es diu que entraven per la xemeneia, però en aquell moment el concepte de bruixeria encara no estava totalment desenvolupat, en el sentit modern, després de les persecucions, etc, etc. I, per tant, els éssers aquests que entren per la xemeneia, aquests éssers eren els simiots. Faig un aclariment. Per què acaba sent simiot? Perquè hi entra l'Església, que eren les persones il·lustrades de l'època, les persones que sabien escriure, i, clar, es troben davant d'un terme que no coneixen, que és el terme aquest, doncs, ximiot, ximeneia, etc, que cada poble i cada persona pràcticament la pronunciava diferent perquè era un concepte totalment nou, i manlleven un terme procedent del món culte. I el que més s'assemblava del món culte, del món del llatí, per dir-ho d'alguna manera, era el terme ximiot. I per això queda fixat en els escrits com a terme ximiot. Però és, diguem, un manlleu d'un concepte que no era el que corresponia.
1: I tenim rastre d'algun text o en tot cas...
2: A veure, els primers textos que tenim ja són del segle XV. Fins abans del segle XV no hi ha absolutament cap text escrit que faci referència als simiots. I ja apareix com amb terme simiot, precisament com un terme ja culte, un terme que m'han llevat la paraula del llatí. Bé, en aquest sentit hi ha una cosa molt interessant, i és que la llegenda daurada de la vida dels sants, doncs hi ha una versió que està escrita a la Catalunya del Nord, és a dir, hi ha a la segona part del segle XIII, i allà es fa referència als sants Abdó i Senén. Aquest llibre, escrit, ja dic, a final del segle XIII, no hi ha absolutament cap referència a que aquest trasllat de relíquies i aquesta vinculació amb els simiots, la qual cosa prova que a finals del segle XIII la llegenda dels simiots i de Sant Abdó i Sant Senén encara no estava desenvolupada. I és el segle XIV quan es desenvolupa lligada en aquests temors i en aquestes pors, doncs, a que entrés un ésser estrany per un forat nou com era la xemeneia, que fins feia poc no existia. Torno a insistir, fins al segle X no apareixen a cap lloc les xemeneies. És al nord de França, que són els llocs en què històricament sembla que es van implantar per primera vegada, i amb el temps van anar baixant i instal·lant-se més jocs. Primer només a les cases amb molt poder econòmic, al palauets, etc etc. I després es va incorporant. Però, clar, de sempre, les finestres, les portes, els jocs que donen accés a l'exterior han estat un problema. La gent ha hagut de protegir-se tant físicament pel fet de que podien ser, doncs, hi haguessin individus amb males intencions, com també espiritualment. Hi havia que protegir-se.
1: Més se'n sap alguna, qualque llegenda, on un senyor hagués entrat per la ximeneia? No.
2: Les llegendes que hi ha són, sí que n'hi ha algunes, però són bastant modernes, no són recollides d'aquella època. Doncs tant en Joan Amades com en Rossend Serra Pagès recullen algunes d'aquestes llegendes, però són molt posteriors, amb la qual cosa són llegendes creades no a partir de la idea aquesta inicial, sinó recreada ja amb un context una mica més ja treballat, per dir-ho d'alguna manera. El Rossend Serra Pagès, per exemple, el 1927 deia que els simiots eren un tema pràcticament oblidat de la memòria mítica catalana. Això ho deia doncs, fa pràcticament 100 anys i és així. De totes maneres, sí, hi ha alguns escrits, per exemple, Serra Pagès en recull algun, de simiots entrant per les ximeneies, sí, efectivament. La gent ha desenvolupat moltes formes de protegir-se. Es protegia a la nit quan un se'n anava a dormir. Doncs, si quedaven cendres o quedaven coses, doncs s'utilitzaven els estris de la llar, s'utilitzaven doncs, posant creus,

0: veure'l com un altre sistema de protecció, en aquest cas una protecció doncs, evidentment cristiana, i el fet de que després doncs, la rodella aquesta, doncs, els trossos siguin repartits i la gent se'ls pugui endur a casa, etcètera, etcètera, doncs és evidencia doncs, un sistema de protecció davant de qualsevol mal, però també específicament dels simiots, que era un dels mals ben arrelat a la zona aquesta que estem parlant del Vallespir i per extensió també el Rosselló i altres regions muntanyenques, perquè la tradició parla d'algun, sobretot algun lloc del Pirineu, del sud del Pirineu, també parla d'algun lloc de presència de simiots, com podria ser Núria o algun lloc, però són llegendes molt llunyanes amb el temps.
1: Molt bé, crec que ho hem dit tot. Moltes gràcies. Per cert, on trobem el llibre sobre els simiots?
0: Sí, abans es venia per altres canals comercials, però actualment el llibre es pot comprar a través d'Amazon. És molt fàcil. Si es posa a Amazon, es busca simiots, o es posa el meu cognom Ardanui, o qualsevol cosa per l'estil, doncs és molt, molt fàcil de trobar si algú li interessés.
1: Molt bé, sí, sí, sí. Els simiots, història, llegenda i perspectives contemporànies. Moltes gràcies encara, Jordi Ardanui. Fins una altra. Adéu.
0: Adéu, fins una altra.
2: Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree, a sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheroo,

0: Per accompagnar-nos cap a Atlas, hem sentit la cançó, Els Bus Gusu, cantada per la Gemma Abrier de l'àlbum Monstres, i tothom ha reconegut el Ball de l'Os, interpretat per la Cobla Perpinyà. Albert Palmiès cantava el Goig de Sant Abdon i Sant Senen, i per acabar, hem sentit Xim Xim Xim, la cançó de l'Escura-Ximeneies del film Mary Poppins.
1: Adéu, fins aviat!
0: Fins aviat!
2: Mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
3: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 29 d'agost del 1974 neix Laia Baqué, del grup Glissando. Aquest grup barceloní, encapçalat per la mateixa Laia, que n'és la cantant, i Marc Sorra, guitarrista i compositor, són pioners de l'estil indie-pop en català. Una altra de les seues característiques és que són molt amics del més xarraire i d'alinyà de Catalunya Nord, Lluís Colet, a qui Glissando va dedicar alguns temes especials. Ara escoltem Marmotes, una cançó del disc Records del Futur, publicat el 2009.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Paola, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem mirar peixos en l'aigua.

0: catatin, catatin, catatin, catacartin.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 10.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de xifres, i d'una en particular, el 8, que relacionarem amb un poema emblemàtic de la Maria Mercè Marçal, 8 de març. El 8 manifesta tant l'equilibri com l'infinit. És la suma dels quatre punts cardinals i les direccions intermediàries simbolitzades per la rosa del vent. La seva figuració geomètrica a l'octògon fa de mediació entre el quadrat i el cercle, la terra i el cel, l'home i la natura. En Sant Agustí, per qui tota acció es relaciona amb la xifra 4, després dels 7 dies constitutius de la creació, ve el 8è, el dia del càstig dels impius i de la vida dels justos. Curiosament, en català, el 8 té un homònim, i més exactament un homòfon, que en manifesta tot el contrari. És el 8 de la buidor. Quina parella més antinòmica. Qualcom com el zero i l'infinit, el títol de la novel·la de l'Arthur Koestler. Tot el contrari es troba en el poema de la Maria Mercè Marçal, 8 de març, de plenitud fecunda. Aquest poema és l'últim del segon poemari de la Marçal, Bruixa de dol, després de Cau de llunes, que va mereixer el Premi Carles Riba el 1976. Bruixa de dol va ser publicat el 1979 a una editorial que havia creat la Maria Mercè amb els amics com Xavier Bru de Sala o Miquel de Palol a Sant Boi de Llobregat, les edicions del Mai. Però el va començar a escriure 2 anys abans, el 1977, quan Espanya començava una difícil i mai acabada transició democràtica. I sobretot, uns quants mesos després de les primeres jornades catalanes de la dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. En aquesta mena d'autobiografia simbòlica i imaginària que constitueix Bruixa de dol, 8 de març té un lloc i un paper especial i preponderant. Primer pel seu títol, que l'emmarca dins de la tradició del Dia Internacional de les Dones o de la Dona Treballadora, instaurat per l'ONU el 1975, però que es remunta molt més lluny, el 1913, en una protesta ja contra la guerra. I, sobretot, per la seva forma, el seu ritme, la genealogia de les dones que facilita totes coses que en faran des d'aleshores un veritable himne. Com, per exemple, ja el 6 de juliol de 1980, la marxa antinuclear, quan repartiren impresos pasquins amb justament el 8 de març. És un poema de llargària mitjana, són 40 versos, 3 estrofes, de 12 hexasíl·labs blancs, és a dir, de versos de 6 síl·labes sense rima, després de 4 versos introductius a moda de conjunt dur. El ritme és marcat i flexible gràcies als encavallaments. Comença per 4 versos que són un conjunt dit, amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. I comença la genealogia. Es considera hereva de les bruixes, de les bruixes castigades, de les bruixes cremades, hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrai i la por. Una inversió completa. Cremaren les bruixes de les quals el símbol era l'escombra. I justament l'escombra és l'eina domèstica que es troba en aquest poema. Deixarem les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. La força d'aquest poema és en els futurs, la manera d'associar totes les altres dones, en aquest cas. I també les imatges, com la imatge d'un foc renovat. El fum dibuixarà l'inici de la història, com un euro de joia entorn del nostre cos. Quina imatge més potent, més preciosa, l'Eura. Eura serà justament el nom de la seva filla que naixerà el 1980. Però penso que el punt més fort del poema es troba al final amb les majúscules de la paraula dona. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Aquest poema, per molt conegut que sigui, no deixa de ser un poema íntim que cada dona, i cada home també, hauria de tenir dintre seu, com un amulet, un viàtic a l'hora d'emprendre el camí de la vida. Que digueu un bon dia.

0: encara.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a la ciutat de Tarragona, a pocs metres de la platja, on s'alça un edifici romà que era un dels punts més freqüentats de la ciutat i ara és una de les imatges de Tarragona, l'amfiteatre. L'amfiteatre és un dels edificis més emblemàtics i coneguts del món romà, un estadi que acollia lluites de gladiadors, lluites o caceres de feres i també execucions públiques. Arreu de l'imperi romà se n'han recollit més de 200, però pocs d'ells estan situats tan a prop del mar. L'amfiteatre de Tarragona es va construir a principis del segle II i després del teatre i el circ va ser l'últim dels grans edificis d'espectacles de Tàrraco a construir-se. Aquest edifici estava situat al costat de la Via Augusta i ben a prop del mar i es va construir fora muralles perquè els amfiteatres acollien els espectacles que tenien vessament de sang. L'arena era l'espai de planta el·líptica on es desenvolupaven els espectacles. Per sota s'hi trobaven les fosses, que es cobrien amb taulons de fusta, i per separar la grada de l'arena hi havia el podi, una paret de 3 metres d'alt. Com ja hem dit, l'amfiteatre va ser també l'escenari d'execucions públiques. En el marc de la persecució de

l'emperador Valerià contra l'església cristiana, el 21 de gener del 259 hi van ser martiritzats el bisbe de Tàrraco Fructós i els seus diaques Auguri i Eulogi. En l'antiguitat tardana, els màrtirs tarragonins van ser objecte d'una gran veneració i en la seva memòria es va construir, pel segle VI, una basílica al vell mig de l'arena. Ens hem d'imaginar unes graderies de pedra fent una forma el·líptica al voltant d'un terreny de joc i ocupant un quart d'aquest terreny una església allà al mig. Al segle XII, sobre l'antiga església, s'hi va bastir una església romànica, sota l'advocació de Santa Maria del Miracle, de la qual encara se'n pot veure la creu llatina. Posteriorment, aquest espai va anar tenint altres usos, però actualment és un museu i forma part del conjunt arquitectònic de Tàrraco, Patrimoni Material de la Humanitat de la UNESCO. Tarragona organitza cada estiu el TAU, el Festival de Música Antiga. L'any 2024 hi va actuar l'ensemble Obos Omnes, a qui podem sentir interpretant un fragment del Weihnachtssanatorium de Johann Sebastian Bach.

0: Hem sentit Obos Omnes interpretant un fragment del Weihnachtssanatorium de Johann Sebastian Bach.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels. A Forques, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Jo vull que et puc fer una cançó. Recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills.

l'aire dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.

La companyia elèctrica d'Arma són un dels grups més destacats de finals del segle XX en llengua catalana. Han estat pioners en la fusió de la música tradicional catalana amb el jazz, el rock o la psicodèlica i han contribuït a recuperar grans cançons de la història del nostre país que ja no es coneixien gaire. La cara més coneguda del grup és Joan Fortuny, veu i saxo, però també han estat membres del grup els seus germans Josep, Esteve, Lluís i Maria, i també Jordi Soleil, Carles Vidal, Pep Rius i Ivan Rodríguez.

Això que heu sentit és una versió del toc de matinades d'Elèctrica d'Arma, el toc de matinades que tradicionalment s'interpretava el primer dia de les festes majors entre les 3 i les 5 de la matinada, fent un cercavila pel poble per despertar a tothom i per poder convidar-lo als actes de festa major. I normalment paraven davant de les cases de les famílies més importants del poble, doncs, per fer balls específics. Actualment, aquest tipus de cercavila l'han mantingut les colles castelleres i les acostumen a fer abans de diades importants, tot i que normalment ja no ho fan entre les 3 i les 5 de la matinada.

0: deies, ja que amb les vostres cantareies acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Roxanne, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem a la fin des jocs.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El barret a la Núria, quan damunt meu vaig veure'l volar, entre Sallent i Súria, quin és el vent que el va rapinyar? El barret a la Núria, quan jo d'un salt el vaig fer agafat, entre Sallent i Súria, quin vent se l'havia emportat? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me la va fer conèixer com a agraïment, ja només molt que el blat, en els molins de vent. Quan després a la Núria la breu faldilla se li arromangà, descobrint la blancúria del seu cuixam, quin vent va bufar. La falda de la Núria, quan molt amunt es va arromangar, excitant la luxúria, quin va ser el vent que va bufar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me'n va mostrar la cuixa i rumbós com jo sol, li permeto robar-me tantes teules com vol. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent potent li retingui el braç. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent li va retenir el braç. No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em va estalviar una bufa i sin el meu teulat sols hi havia un panell, ara en tinc un grapat. I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin va ser el vent que ens feu rodolar? I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin vent ens va fer rodolar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em llançà sobre ella i jo en un rampell li he posat dues veles, el meu petit vaixell. Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin és el vent que les va aixugar? Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin bon vent me les va aixugar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Se'm va dur la tristesa i quan enjugassat fa volar el meu barret, no estic gens enrabiat.
1: Ràdio Arrels.
3: A Cameles, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

fum a plens pulmons. Per què no pas també fixar el llum tan sever?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
4: L'agost és el clímax absolut, la febrada i el gran teatre de l'estiu per les habaneres i el cant de taverna. Si el juliol va obrir les portes de bat a bat, l'agost ho converteix tot en un gran mosaic de festes majors, on no hi ha cap poble de la costa, ni de l'interior, que no reclami el seu tros de nit marinera. El gènere viu una paradoxa preciosa. Està més massificat que mai, però conserva una capacitat única per mobilitzar a la gent.
5: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de l'agost, que té la pell cremada pel sol, la veu una mica escardada i el gust d'una festa que no voldries que s'acabés mai. I anem a aquesta festa d'aquest mes d'agost, del magazín d'aquest mes d'agost, començant per el racó de cançons.
5: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
6: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
4: I aquí tenim aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per una peça molt cantada pels grups de Palafrugell, molt animada en consonància amb el tema que li dona vida. Manifesta l'alegria que es respira un poble segurament de la costa catalana el dia de la Festa Major. Gatzara, així es titula, i el Portbó de Calella de Palafrugell, així la canta.

Acabem d'escoltar Gazzara per al grup Porvó. Anem per la següent, que ens parla de Mi viejo San Juan, que és un bolero que va ser composat per Noel Estrada el 1943 com a revulsiu pels soldats borinquens a l'exèrcit dels Estats Units que estaven destacats a Panamà. És una interpretació antiga d'aire borinqueño que ens explica la història d'aquell que abandona el seu país i que ja no hi torna mai més. Ens ho interpreta el grup Barcarola de Vila.

0: hem escoltat, aquest Mi viejo San Juan també té una altra explicació, que Noel Estrada tenia un germà que estava fent la guerra i li va demanar que, ja que ell era compositor, se li podia fer una cançó que li recordés a San Juan. I així ho va fer-ho, i va sortir aquest En mi viejo San Juan, i amb diverses versions sobre aquest tema. I després d'escoltar aquesta interpretació de Barcarola i abans del Portbó, anem per una altra secció d'aquest magazín.
1: Agrupats. Coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I l'altra secció ens porta a Agrupats, a conèixer grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical, i aquesta vegada amb un grup que hi havia format part. Parlarem de Les Veus dels Pescadors, que es varen formar l'any 2000, quan Llucià Carbó decideix formar un grup nou després que els Pescadors de l'Escala, del que ell havia format part, varen deixar d'actuar. Alguns dels que havien estat formant part de la formació escalenca decidiren seguir a Llucià amb aquest nou projecte. Varen actuar arreu de Catalunya i a l'estranger, també a les principals cantades. Enregistraren 4 treballs discogràfics. El 2007, amb la mort de Llucià Carbó, el grup es va dissoldre. I recordarem Les Veus dels Pescadors amb 2 temes. Un que servia de presentació, com és aquest que porta per títol Cançó de Pescador.

I després d'escoltar aquesta cançó de Pescadors, anem per al segon, que se'l trobo una preciositat de tema. Personalment, per mi, és la millor interpretació d'aquest tema. Entre les barques.

0: entre les barques amb aquesta interpretació de Llucià Carbó per una banda i Benet Pera per l'altra, tenor i baix, que fan una excel·lent interpretació d'aquest tema. També hem escoltat Cançó de pescadors.
1: Aigües barrejades. Versions de temes del mateix gènere musical, en català o en castellà.
0: I aquest mes es toca les aigües barrejades, aquestes versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I avui la protagonitzarà la balada d'en Lucas, que és una de les composicions melangioses i emotives del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio. Tot i ser catalogada sovint dins el repertori de veneres i cançó de taverna, s'estructura formalment com una balada. La cançó narra la història d'en Lucas, un personatge que enyora en tristesa i nostàlgia la vida senzilla i idíl·lica que va perdre la seva cala. Explica com ho tenia tot per ser feliç: una caseta vora el mar, una barca, xarxes a la platja i un entorn de pau, fins que arribà gent de fora, gent del nord, i l'ambició o el joc li varen fer perdre-ho tot. L'any 1962, Ortega Monasterio li posà aquest nom per presentar el tema al Festival de la Canció del Mediterrani, que es feia a Barcelona. El jurat la va desestimar per ser en català. El 1993, la cantant zamorana María Salgado en va fer una adaptació al castellà pel seu àlbum Mirándote. Escoltarem un fragment de l'original de la balada del Lucas i després ja la versió de la María Salgado, Canción de Lucas.

0: Hem escoltat un bocí de la balada de Lucas per continuar amb el tema de Maria Salgado, aquesta Canció de Lucas, l'adaptació que va fer al castellà la cantant zamorana.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara per la secció que ens porta l'Anna Maria Ester, per fer-nos gaudir de la bellesa d'aquests temes d'aquest gènere musical. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, com esteu? Què tal heu passat l'agost? Espero que molt bé i gaudint de les boniques cantades d'havaneres a l'aire lliure que ens fan arreu del nostre país. Encantada de tornar-vos a retrobar un altre mes per presentar-vos dues boniques cançons amb molt de regust d'estiu i vacances, perquè totes dues estan dedicades a dues precioses platges. La primera es diu Platja de Llafranc, una cançó poètica com poques, perquè el seu compositor de lletra i melodia, el barceloní Carles Pastor, li agradava molt la poesia. De fet, a més de cantaire, guitarrista i compositor, en Carles era poeta i poc abans de marxar d'aquest món ens va regalar un recull dels seus poemes en un llibre que guardo amb molt d'afecte. En Carles emprava moltes metàfores quan escrivia, com sempre han fet els grans poetes clàssics, donant veu a la natura i a coses que es consideren inanimades, però que viuen intensament en la imaginació de qui ens les presenta. Platja de Llafranc, perla del Llevant, donzella estimada, or del meu país, reina de l'encís, gavina preuada, fes-me somiar, no em deixis marxar, lluny de tes albades. Torna'm a besar, raig de l'Empordà, nina enamorada. Què us deia? Pura poesia. En Carles la va dedicar a un indret que ell i la seva família estimava i on estiuejaven des de sempre, Llafranc. Forma part del seu inspirat treball discogràfic del 2003, La meva terra, la meva gent, i l'escoltarem en la seva veu acompanyat de les seves filles, Platja de Llafranc.

0: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I després de la inspirada platja de Llafranc, marxem cap a una altra platja, Empordamunt, la platja de l'Almadrava a l'Alt Empordà. L'autor del nostàlgic i vell poema Platja de l'Almadrava, l'olotí Joan Manel Puigvert, ens descriu els records de moments únics viscuts en un indret per ell tan estimat, on la bellesa de la natura s'unia a la bellesa dels seus somnis i més íntims anhels, donant intensa veu i vida a cel, mar, vents i estels. Quan ja minva la llum, es confonen els blaus, s'abracen cel i mar, quietud, silenci i pau. Castells d'anhels, promeses, torres, petxines i estels, vents que bufen i s'emporten castells d'arena a d'altres cels. Què us sembla? Que el cel i el mar s'abracin i els vents s'emportin coses que hem creat a d'altres cels, a mi em sembla de les imatges més precioses que es poden arribar a imaginar. La melodia que acompanya el poema és una altra meravella del mestre Albert Prat, que ja sabeu que em té sempre enamorada amb les seves composicions dolces i romàntiques com a mi m'agraden les melodies. La cançó pertany al magnífic treball discogràfic del 2024 amb motiu dels 60 anys del grup Els Pescadors de l'Escala. I doncs amb aquesta bellíssima habanera m'acomiado de tots vosaltres, desitjant que us hagi agradat la meva tria i que els versos i melodies que avui us he portat us facin viure les vostres estades, aquestes dues platges empordaneses, amb més bellesa i intensitat. Fins a finals de setembre, doncs, que ja serem a la tardor, que acabeu de passar bon estiu, que encara en queda. Adeu-siau!

0: I avui l'Anna Maria ens ha sorprès parlant de platges, una del Baix Empordà, com és la platja de Llafranc, i l'altra de l'Alt Empordà, com és la platja de l'Almadrava de Roses. Anna Maria, gràcies i ja pendents del que ens explicaràs el mes que ve.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I anem a compositors. I avui parlarem de Tito Corona, que és un autor-compositor vinculat al món de l'havanera i la cançó de taverna a Catalunya. Tot i ser una figura menys mediàtica que Josep Bastons Ortega Monasterios, algunes de les seves obres s'han fet un lloc estable en el repertori habitual de diversos grups de la música marinera. Va formar part del grup Marinada, creat a Cerdanyola del Vallès l'any 1984. I escoltarem dues de les seves composicions més conegudes, per començar amb Ànima marinera, que ens l'interpreta el grup Morralla.

Ànima marinera, que ens l'ha interpretat el grup Morralla, i anem per la segona, que ens parla del que tenim a Catalunya. Amb aquest títol, a Catalunya tenim. I què tenim? Ho escoltin tal i com ens ho canta el grup

0: Acabem d'escoltar A Catalunya Tenim per al grup Gavina, abans L'Ànima Marinera per al grup Morralla, els dos temes més coneguts del compositor i cantaire d'havaneres Tito Corona.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I si hem de parlar de notícies, d'aquest agost podem dir que les cantades s'han portat a terme amb normalitat sense cap incidència. Els explicaré també que per tercera vegada consecutiva, Montse Creus i Xavier Roger s'han endut el Premi del Jurat al 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya, Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar. I si volen saber quin és, l'escoltem. Porta per títol Pescallunes i ens l'interpreten el grup que formen part la Montse i en Xavier, els Americanos.

0: Aquesta ha estat la cançó guanyadora d'aquest 18è concurs de composició d'Havaneres de Catalunya Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar, Pescallunes. Una altra notícia és que en el magazín de ràdio d'estiu obert per vacances de la xarxa de comunicació local es va tractar el tema de l'Havanera i la cançó marinera, dins el podcast Mar a Mar. Escoltem la intervenció en el mateix d'Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Morató.
1: La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'Havanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'havaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
2: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'havanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar-se en marxa una iniciativa semblant.
1: L'havanera no només...
0: I fins aquí el magazín corresponent al mes d'agost del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
3: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
4: Fins ara hem escoltat El moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
5: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Avui amb una cantant, amb una veu molt emocionant, amb un molt bon guitarrista que torna als orígens i un trio, guitarra, acordió i percussió amb un viatge musical. La cantant i pianista de jazz Nina Simone va fer l'any 69 un disc amb cançons d'autors del rock i del pop del moment. Havia publicat un disc feia pocs mesos i havia tingut molt d'èxit, sobretot de crítica, i ho volia aprofitar. I va posar cançons de Leonard Cohen, que escoltarem, però sobretot de Bob Dylan i dels Bee Gees. Dels germans Gibb és la cançó que donava títol al disc To Love Somebody. Escoltem, doncs, de Leonard Cohen, la cèlebre Susanna.

Susanna, la cançó de Leonard Cohen, cantada per Nina Simone, al disc To Love Somebody del 1969. I passem a un disc actual, el darrer del guitarrista John Scofield, un de tants músics que han passat per les mans de Miles Davis. Un disc amb un títol que ho explica tot, Country for All Men, evidentment fent l'ullet al film dels germans Cohen. Un disc de country i cançons tradicionals americanes per homes vells. Doncs, com diu el títol, Country for All Men. D'aquest disc escoltem Mr. Fool.

Mr. Fool amb Jan Scofield del seu disc Country for All Men del 2016. El guitarrista Lucien Serrat va crear el Serrat Trio amb l'acordionista Philippe Malard i el percussionista Tomàs. El 2012 van publicar el disc Les Îles du Désert, una mena de viatge amb tocs diversos. En trobem d'africans, de mediterranis, de brasilers i també d'orientals. Per aquest disc, a més del trio, hi va posar un quartet de cordes i va convidar músics com el trompetista Ibrahim Malouf, d'aquest disc Madagascar.

0: Madagascar, amb el Serrat Trio del disc que van fer el 2012. Abans hem escoltat la cantant i pianista Nina Simona i el guitarrista John Scofield.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95. Tu ets

casa, tan apinyats com la cendra d'un immens camp de blat, d'un immens camp de blat. No sabria vos dir lo que es comptava. Alguns anaven per dos, altres eren massa vells, altres eren massa vells per estimar algú. Tan sols fins al cap dels ulls, tan sols fins al cap dels ulls. No sabria vos dir lo que es feien creure que Déu dins la seva història

0: moltes veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Prina, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè a la fi de l'any van tots cantar.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: La segona sinfonia de Beethoven deu ser de les menys interpretades de les 9 que va fer. Avui l'escoltarem. Es va estrenar a les 6 de la tarda d'un dia d'abril del 1803. De bon matí, Beethoven encara escrivia les parts del trombó. L'orquestra l'havia d'assajar durant la matinada. Finalment es va estrenar a l'hora prevista. El programa del concert era impressionant per la llargària. A més de la sinfonia, hi havia el concert per piano número 3, la primera sinfonia i un oratori. Bon, finalment, l'orquestra no va poder completar el programa per manca de temps. L'Allegro molto, el darrer moviment de la segona sinfonia de Beethoven.

El quart moviment, el darrer de la segona sinfonia de Beethoven, amb Simon Rattle dirigint la Filarmònica de Viena. Giovanni Battista Lulli va néixer a Florència el 1632. Arriba a França als 14 anys, és un jove violinista i guitarrista, també compositor. Als 20 anys ja ha arribat a la cort de Lluís XIV com a músic de cambra. Poc després serà el director d'una petita orquestra de cordes creada pel rei, i a francesa el nom. Amb 31 anys ja és secretari del rei i accedeix a la noblesa. Escoltarem el Burgès Gentilhome, la música que Lully va fer per la comèdia Ballet de Molière, estrenada el 1670. Era un encàrrec del rei que volia respondre a les crítiques que havia emès l'ambaixador de l'Imperi Turc després d'una visita a Versalles.

La xacona del burgès gentilhome de Lully amb el Concert de les Nacions sota la direcció de Jordi Savall. El 1937, el compositor armeni Aram Khachaturian ingressa a la Unió de Compositors Soviètics que Stalin havia creat 5 anys abans. El 1939 guanya el Premi Lenin amb el seu concert per violí. Era, doncs, un compositor molt respectat pel poder. Això no va impedir, 10 anys després, que fos acusat amb Shostakovich i Prokofiev, i també altres compositors, de fer una música contrària als interessos del poble. Escoltarem el famós adagio del ballet Spartacus, que va compondre el 1954, la història del líder de la revolta dels esclaus contra els romans. He dit famós adagio perquè s'ha utilitzat en molts films, en el patinatge artístic també, en cançons, etcètera.

0: l'adagio del ballet Spartacus de Khachaturian, el piano Mariam Karatian, el violí Adam Grusho i el cello Leonard Cesena.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95. Mama!

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Gil, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem menjar glaçó.
2: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

Aquestes són les xarxes que t'han fet callar. Recorrent els teus carrers, recorrent el teu passat. Aquestes són les bases que han bombardejat. Avions de la llibertat, en la nit dels oblidats. Aquestes són les xarxes que avui has celebrat. Sense espelmes ni fanat, amb la lluna de regal.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
3: Avui seran uns 20 de jazz amb Jan Garbarek, un dels saxofonistes amb un so més particular que no és molt difícil de reconèixer. Hi ha una certa melancolia que ha fet que alguns detractors l'hagin classificat com a música New Age, cosa que en el món del jazz és gairebé un insult. Jan Garbarek, de Noruega, ha treballat molt sovint amb el pianista Keith Jarrett, i començarem justament per aquí, escoltant una de les primeres col·laboracions que vam fer. Era l'any 74, el disc Belonging.

My Song, Jean Garbarek i Keith Jarrett, del disc Belonging del 74. Aquest va ser el primer disc que van fer junts el saxofonista i el pianista. Després en vindrien d'altres, 6 en total, doncs una col·laboració estable entre els dos músics. Com a líder, Garbarek, que va néixer el 47, ha fet més de 40 discos i en alguns casos anant cap a zones musicals no estrictament jazzístiques. La tradició de la Índia, la música contemporània o també la música del Renaixement. Un disc del 78, Photo with Blue Sky.

Blue Sky amb Jean Garbarek de l'any 78. Hem escoltat el Garbarek del 70 i ara farem un salt cap als 2000 per escoltar un disc que va fer amb el violinista Kim Kashkashian i el bateria Manu Katché, amb la particularitat que el disc Embrace of Dreams el van enregistrar separadament. Garbarek a Oslo, Kashkashian a Boston i Katché a París, un disc que es va fer molt ràpidament amb poques preses.

0: Cloud of Unknowing, Jan Garbarek, el seu grup, un disc que va fer l'any 2004. Avui els vintejars dedicats totalment al saxofonista noruec Jan Garbarek.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Salses, 95. Bam.

0: I perquè sol no vull ballar.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lisa, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer jocs de societats amb la família.

danse, ouvre les yeux et chante tant que tu peux.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: En aquests 20 de clàssic escoltarem Tchaikovsky i Saint-Saëns, però abans escoltarem aquesta obra tan popular, aquesta sarsuela catalana en dos actes, Cançó d'amor i de guerra, que es va estrenar a Barcelona el 1926 i que es va convertir en el primer gran èxit del compositor valencià Rafael Martínez Valls, un text de Lluís Capdevila i de Víctor Mora. Va ser creada en plena dictadura de Primo de Rivera i inicialment es deia Els soldats de l'ideal, però la situació política va fer que l'obra es prohibís abans de l'estrena. Sembla que aquest nom, l'ideal, que feia referència a la Revolució Francesa, no va agradar gens al governador civil i en una reunió presidida per ell mateix, els autors de la sarsuela van decidir canviar-ne el nom pel que ara es coneix com Cançó d'amor i de guerra. Després de la guerra, el 36 al 39, va ser prohibida, però malgrat tot va ser una de les obres de teatre en català que més aviat va aconseguir poder-se representar. Ja sabeu, l'acció passa al Vallespí, una comarca plena de fargues, i el forjador és un dels protagonistes. Escoltarem un disc anterior al que van fer després Montserrat Caballé i Josep Carreras. Aquest és de l'any 1956, amb la Gran Orquestra Simfònica dirigida per Ricard Lamota de Grignon, amb Lina Richarte, Manuel Ausensi i Amadeu Casanovas.

La Farga del mestre Andreu amb el Forjador, un dels protagonistes de la cançó d'Amor i de Guerra. Hem escoltat la gran orquestra simfònica dirigida per Ricard Lamota de Grignon amb Lina Richard, Manuel Ausensi i Amadeu Casanovas. Escoltarem ara Tchaikovsky, el segon moviment, un andante cantabile del quartet de cordes número 1 amb el Bordin Quartet. És un quartet que va a composar el 1871, i aquest segon moviment, aquest andante cantabile, és basat en una melodia popular.

de Tchaikovsky, aquest segon moviment de la, és un andante cantabile del quartet de cordes número 1, l'opus 11, amb el Borodín Quartet, i acabarem amb 6 minuts de Saint-Saëns, el tercer moviment, l'Allegro, del concert per piano número 1, un concert que va fer el 1858, que escoltem en Jean-Philippe Collard amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn.

0: El tercer moviment, un allegro del concert número 1 per piano de Saint-Saëns, amb Jean-Philippe Collard i amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn. Abans hem escoltat Tchaikovsky i hem començat amb la cançó d'amor i de guerra.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Inés, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.

0: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El jutge la va cagar, l'hòstia sonat,

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
4: Els 20 de jazz d'avui, trompeta, piano i guitarra. Començarem amb un tema dolç dedicat al Mediterrani, el Mare Nostrum. És així com s'intitula aquest disc del 2016 de Paolo Fresu, trompeta, Richard Galliano, acordió, i Jan Lundgren, al piano. De fet, és el Mare Nostrum 2. Mare Nostrum 1 el van publicar el 2007. Els tres músics, un sard, un de Niça i l'altre suec, tenen, sembla, el mar Mediterrani com a paisatge íntim. Del Mare Nostrum 2 escoltem Gisela.

Hem començat amb trompeta, acordió i piano, amb Paolo Fresu, Richard Galliano i Jan Lundgren, amb el tema Gisela del Mare Nostrum 2 del 2016. El tema de piano que he anunciat és de Thelonious Monk, aquest pianista i compositor de grans estàndards del jazz, com el cèlebre Around Midnight. Va morir el 82, però ja 10 anys abans havia desaparegut dels escenaris i fins i tot els darrers anys ni es va apropar a un piano. L'any 63 va publicar el disc Criss Cross amb Charlie Russe, saxo tenor, John Ora, contrabaix, Frankie Dunlop, bateria, del que escoltem, Eronel.

Thelonious Monk, el tema Eronel, del seu disc Criss Cross. I acabarem amb un altre gran, aquest de la guitarra blues, Johnny Hooker, una guitarra i una veu que han seduït a guitarristes del rock com Keith Richards, Eric Clapton o Carlos Santana. El disc Endless Boogie el va publicar el 71. Hi ha un grup de rock americà que es va batejar amb el nom d'aquest disc, del que escoltarem I Got.

0: true winner. A true woman. A true woman.
1: I Got, amb Johnny Hooker, del seu disc Endless Boogie, de l'any 71. Hem començat amb un tema de Paolo Fresu, dedicat al Mediterrani, i hem continuat amb una de les figures del jazz del segle XX, el pianista Thelonious Monk.
2: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
3: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

0: Radio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.
1: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. D-X-A. M'estima pels meus versos, per la meva saviesa, pels llibres que he escrit i pels que aprendré i pels meus aforismes, com per exemple aquest: la felicitat és el verí del que no saben morir.

que aquest llibre. G-L-O-R-I-A. G-L-O-R-I-A. Si sabessis el que vull, si veiessis com em vull, la pell, la meva pell. Tanca aquest llibre. Tanca aquest llibre.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Madalena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè som en família.
2: Social, sempre et manca un paper. Quan tornes, evidència, massa tard, és tard.

秀。A vegades hi arribes, si has tingut prou sort, de seguida te diuen, us hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances...
4: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Avui seran uns vindejars diversos i fins i tot sortirem de l'estricta definició del que es coneix com a jazz. El trompetista Ibrahim Malouf l'any 2013 va fer un disc amb el títol Il·lusions. Ell mateix explicava que les ganes de tractar el tema de la il·lusió li havien vingut després de la seva primera desil·lusió. Desil·lusió al descobrir com funcionem tots plegats en aquest món d'ara. Ell havia somiat, diu, en un món on la gent es pot parlar sense cridar, dialogar sense fer-se mal. Són paraules d'Ibrahim Malouf parlant d'aquest disc Il·lusions, del que escoltem Nomadas Slang.

Nomada Slang, d'Ibrahim Malouf, del disc Il·lusions, del 2013. Perdido és un estàndard del jazz dels anys 40 que després s'ha mantingut en el repertori de molts músics. El primer que el va incorporar va ser Duke Ellington amb la seva orquestra. L'escoltarem en un disc que recull un gran concert que va fer Ellington amb la seva orquestra l'any 59 al Newport Jazz Festival. Perdido.

El conegut tema Perdido, amb Duke Ellington, del seu disc Life in Newport, 1959. I per acabar, Pascal Comalada amb la copla Sant Jordi, doncs no exactament música de jazz. I hi ha molta música instrumental que habitualment no classifiquem com a jazz i que em sembla que, sense manies, podríem anar incorporant en aquesta emissió. I un bon començament per aquesta intenció pot ser aquest disc publicat el 2011, el nostre Comalada amb una copla, el Sant Jordi, que dona un resultat extraordinari, el tema El bolero del Raval.

0: El bolero del Raval, Pascal Comalada i la Copla Sant Jordi, del disc que van fer l'any 2011. Abans hem escoltat el trompetista Ibrahim Malouf i després l'orquestra de Duke Ellington.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.

vaig veure el bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Va ser tu qui em vas dir primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, ritmant els jocs, els rius i el pols, les emocions i el focs d'uns infantils amors, i en l'exili sud que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlava dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

mestre em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Axel, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
5: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits, una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The David Ray Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix Pont del Dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country.
4: Bring home the teardrops and let's have a ball.
3: Un programa que ha fet història.
4: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
3: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Així hem començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpreta basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky, en Dylan Carmichael, amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven amb dos, anomenada Hanging Up, de Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

Started with a Song, que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping It Country el 2003 i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre de 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat. Amb cançons com aquesta que acabeu de sentir i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial. Número 3 al Canadà, Started with a Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per al mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marv Green i en Tim Nichols.

El primer àlbum a nivell nacional i per una multinacional com Warner. S'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. Cinc anys després publicava aquest Start With A Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguia èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè i definitiu senzill d'aquest àlbum, una cançó que al Canadà arribava al número 6.

Aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Bernd Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa amb aquest disc. Ell mateix, com a compositor, en Max D, del que estem parlant, el fill va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, de Randy Travis, o aquest Love Me, d'en Colin Ray, que també va incloure amb aquest seu àlbum de debut com a intèrpret. Un àlbum en el qual hi havia cançons fantàstiques, de les quals ara en recordarem un parell més, que per exemple aquesta amb la Lisa Stanley al costat, que es diu Looking for a Girl.

Ice Kind of Country Music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, The Joe Sun and the Solar System, però també va participar en un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més també en diversos temes d'Eddie Arnold, de Skippy Ewing o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament, era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Ewing, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquella també, That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone, peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

Aquesta és la música del cinquè treball discogràfic de la Michaela Ann. El seu nom complet és Michaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssica però també en tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i sobretot parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i sobretot amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Michaela Ann.

escoltes una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026, editat aquest àlbum, These Are The Days, a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música, que complementem amb aquest tema. That's What I Tell Georgia.

Ha estat un record aquesta cançó que hem posat aquí mig del nostre programa perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City que va publicar el 2007 i la cançó que es deia Cloister Mountains. Anem a escoltar en la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsibusi i que es fa dir Tsibusi. Representant de la nova música americana, és un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodbridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals que inclou

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Mars Song Chip, número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Chavosy. Good News també va arribar al número 1 del Youth Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Chavosy, el Club del Country.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2026, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu-siau.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Amb Joan Jopego, a l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.
4: Days are getting darker, nights are getting lighter. Welcome to the Darkest Connection. Baby.

By the time it gets dark. Quan es fa fosc, jo la tengo des de Hoboken. Ens han entrat aquí al programa Darkest Connection, una connexió amb la foscor. Podem sentir el cor bategant com un sol. És l'àlbum I Can Hear the Beat Beating as One. De fet, aquesta és una connexió fosca. Els dies són més curts, les nits són més llargues i us donem la benvinguda avui perquè connectem amb aquesta sessió eclèctica des de la més absoluta independència. Diuen que quan la foscor ens acompanya durant el viatge podem somiar, podem veure els estels més enllà d'una cruel realitat, més enllà de l'establert per aquells mitjans de comunicació que dominen l'opinió pública de la gran majoria, però aquí donem veu a la immensa minoria. Malgrat les nostres contradiccions, som i serem eclèctics. I aquí, de fet, PJ Harvey dedica aquest tema a la foscor. Dear Darkness. Estimada foscor, no tenim por.

Els dies foscos estan aquí de nou amb els Divine Comedy. Aquest 2019 ens han presentat el seu recent disc Office Politics, dedicat a les relacions laborals i contradictòries en el món en què vivim. De fet, Neil Hannon estava present a la sala Apollo presentant aquest àlbum i no ha decepcionat, no ha decebut, vull dir. I ara passem als Flaming Lips. Amb aquesta connexió fosca extraiem el tema It's dark, it's always this dark. És fosc, és sempre tan fosc, ens pregunten Flaming Lips des del 2006, aquell àlbum que estava en guerra amb els místics, At War with Mystics, era el títol d'aquest àlbum. La política està present en moltes manifestacions, fins i tot els Flaming Lips. Okay.

The Darkest Star, l'estrella més fosca, així tancaven els Depeche Mode l'àlbum Playing the Angel al 2005, jugant a l'Àngel des de la connexió amb la foscor. Darkest Connection. I seguim els estels. My Dark Star és el títol del tema en qüestió, de Suede, en 1994, la meva estrella fosca, extreta del segon àlbum de Suede, Dogman Star, l'estrella de l'home gos.

Keep in the Dark, seguim a la foscor amb els Temples, aquests britànics. Des del seu primer disc editat el 2014, l'anomenat Sun Structures, les estructures del sol, que ens porten a la foscor amb aquesta connexió. Seguim i continuem amb els Foxygen, un àlbum del 2013, l'anomenat We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Som els ambaixadors de la pau i la màgia del segle XXI. I el tema en qüestió, In the Darkness, Foxygen.

Dark Love, un globus negre o fosc. El 1970, Syd Barrett volava per les zones psicodèliques. Després de deixar els Pink Floyd, va gravar el seu àlbum The Madcap Loves, La Cadavera Riu. I ara passem a un dels seus deixebles, també amb l'estela de la psicodèlia, Robin Hitchcock, el 1999 editava el que era l'àlbum Jewels for Sophia, en el que extraiem l'àlbum, vol dir el tema Dark Princess, una princesa fosca, Robin Hitchcock.

Jesus and Mary Chain. Darklands, aquelles terres fosques des de Glasgow, Escòcia. Així

Titulaven el seu segon àlbum, els Jesus and Mary Chain, 1987. I ara passem al 2019 amb un tema de Mark Lanegan des del seu últim disc, Somebody's Knocking. Algú està trucant a la porta de la disco, Dark Disco Jack, immersos a la festa fosca amb el fundador dels Screaming Trees, Mark Lanegan.

Dark and Long. Llarg com un túnel fosc. Underworld. 1994. Fosc i llarg, així és aquest tema que ens porta al final de la connexió Dark. Aquest disc porta un nom força interessant. És Stop No Bass With My Head Man. 1994. Eren altres temps. I ens acomiadem amb un tema més recent dels Nada Surf, el 2016, Out of the Dark, allà fora, sortim de la foscor per trobar-nos amb nosaltres mateixos i mateixes. Així doncs, bona nit i bona sort. Be good.

en Shakespeare és tot passió, el destí és l'única raó, i és tot immens com immens és el seu cor. Els sentiments són els reis del ball, ells et porten amunt i avall, segons la mare naturalesa. I amb les passions no s'hi juga pas, mira l'Otelo i ja em diràs si no és Iago.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

la barba només per si et molesta. Vols cafè? També t'ho rat algunes llesques. Quin vent que fa, potser no cal ni que et pentini. Serà tan curt com quan el Barça va fitxar el Bertini. S'he de fer tuccinis, no de Lamborghinis.

Radio Arrels, a Sureda, 95.

Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot que

0: vulgui escoltar.
1: Els mestres educats, els mestres educats.
0: Els mestres educats són aquells que miren com el dia d'ahir, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat, un llibre dins la mà.

canten cançons com els soldats, cançons que fan plorar. Els mestres educats són aquells que xapen tota la poesia que es pugui trobar.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com vosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

però aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bula d'Amunt, 95.

Radio Arrels, a Tuí, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

on els nens no són futur, solament carn de canó. Res és bonic, tot i pur.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

Ma gens un moment per n'altri de batre l'estrada. De segue ci volem pas servir de mari di salada. No es tot toc es pa de ti metre la cervella e marmelada. Com aquesti bordia que nos han foutu din la panada. Basta d'aquelis arleri que nos han fa la miseri.